0: mañana reu negro que na
1: paisa coagera namogoro
0: reu tu eldoret metabonia 91.2 gokena fm ruibotop asante negotodikiraria mwaka mugima ukatutua sesheni horani
1: gokena fm ruibotop